Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

ma gli aggregati sta tan amon. O reconec, o reconeixo, mai arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me, we're the best. Mm-hmm. Ah,
5: l'home americano que l'has de mirar.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Ara, el diumenge, a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren?
9: Mira, per què has arribat a aquesta hora? Mira, que t'ho digui el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: No, digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat és que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
8: Segur que...
9: T'ho juro.
10: Bueno, vale.
8: Ara miraré el
9: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
8: Diu mansplaining.
9: Que et foll...
7: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Ribas i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels llocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitat. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'estan dit abans que jo li vagi a assenyar.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

whisky de mes siempre ha estat mal, la vida puta. S'ha torcat el whisky de la barba en la corbata. Un senyor que diu que de posar-me naves metes jo. Ja sol fins de casa per rodar en bicicleta i tinc ganes de tot menys de preparar maletes, callar i esperar al carrer i a la grupeta. Religió de bar, birra, olives i bocata. Si pregunta massa tots és persona indiscreta i si miren massa i són parelletes que són secretes.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Swim.

Una puta llegenda.

venir fugint la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la nostra vida amb haver deixat en càrrec amb l'ajuda d'una mestra de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prou si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta canyalada que està d'infelicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, per què has arribat a aquesta hora? Pas de tortuga, però, que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. T'ho juro, juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

Thank you.

Una guitarra. 107 FM.

0: Bona nit, Cap Roig!
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Parets Reyes, moltes gràcies! Aplausos!

Perquè si no el teníeu clar, avui...

0: través d'internet per onavitlles.cat.
1: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
2: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar.
3: I love it, love it, love it,
2: Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Granja el Portal. A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67.
5: Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a copla més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
2: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
3: Escoltes Ona Villas 107 FM.

0: Ona Llúria, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Fiat a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar.
4: I love it, love it, love it, uh-oh.
3: Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Uh-oh.
3: Grans del Portal. A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
4: No,
3: telèfon 93 899 84 67.
4: Ah,
3: i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: Coplejam, el programa de sardanes i música per a copla més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejam, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31, a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, Sex Tendesa, ESPA i Orange.
3: Escoltes Ona Villas 107 FM.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara. Per trobar-ne l'antecedent històric caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Obrim les connexions al territori.
0: Connexions al territori.
1: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita, aquest dissabte al migdia, al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Copla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatant, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Copla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejanes de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Coplejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls, de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Béns de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per Sempre Més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva, és Per Sempre Serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Cassà i també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6 concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6 Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10 concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana i nosaltres escoltem la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló d'Estén de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores de Viscudes, de Montserrat Pujolà.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'Estiu, un tema de Jordi Molina, i La Mata de Jonc amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el Solstici d'Estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Tons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.
5: A la platja del Portbó,

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de socubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural de Perpinyà al febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. De quina és la seva inspiració marinera? Defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb la secció del sector nord-oest on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraïm-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: Sí, sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la Remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a les xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
5: Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma

amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local. Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de, aviam si me'n recordo, Terrícmix, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posessiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel, i entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir "debe haver un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synthpop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest. El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning, cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia, i ara el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic, ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee-Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels del programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots en peus. Seguim, perquè ja ho estàvem des que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que quiso decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, doncs l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí, aquí al programa no us ho han recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet.
1: Terciopelo ardiente.
0: I la Lola Auger, de Vila Olímpica, de Barcelona, diu podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada, Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred, i això ho feia quasi cada dia només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre Sucker Shane. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, als oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tall Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme.

Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Comer un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Como un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida. Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
1: Salut, Albert. Escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs. Estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
2: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
1: Científica.
2: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
1: Anem a dormir més d'hora.
2: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som els més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
1: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. "Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta.
0: Que genial que era, en Pau.
2: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
2: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
3: Passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale.

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava prenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Vildes, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu vudú funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, viuda de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's your voodoo working extelo, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament amb un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em mereguis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure de quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si el fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar emplegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns d'exèrcit. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà a parar la ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. La porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses. No pas com tu. Espera veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sempre al ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiteries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
6: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
3: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
6: I els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
3: Uau.
6: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
3: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
6: Com no?
3: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
6: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura

0: Feu abans.
1: Molt bé, quant val?
2: La teva vida.
3: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que, tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
4: "I el pare on és?"
3: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: "Vull que em tornis al meu pare."
2: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
4: "Aquest unicorn",
3: contestà la nena molt convençuda.
2: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
3: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: i continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença.
0: Uh-huh.
1: Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I uh-huh. És més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu "Soc la pera". Va dir: "Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera". Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: Sí, tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament.

0: desenvolupament. El Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
1: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre Soc la pera, de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
0: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenent que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
1: Ha estat un programa més curt, amb, sí, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
0: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el Pot Petit i el seu unicorn.
1: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
0: Vinga, sigueu molt feliços. Estimeu molt la família. No demaneu tants capritxos. I ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més únic. Fins ara.

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agrada, ara. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lleig.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oits, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: Si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: Si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré.
0: Començar a bufar i bufar i... Oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: Doncs si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia al cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi. No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: Ja el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat la nena que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia... Quin nas més gros que tens? I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
1: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia... Quines dents més grosses que tens? I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és aquí!
5: Que us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop, a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que el bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he donat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica feneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de... instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut. Del verb traure, perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explico una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: A

And Arabuka, I thought it was all a dream.

down in the hole. Down in the hole. Down in the hole.

0: Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Bitlles.

0: Molt bona tarda,
1: oients de Ona Villas. Benvingut un dia més a una nova edició del programa Retorn als 80. Avui farem un especial de la nova era de l'Italo Disco. I per començar la pista de ball d'avui tenim el tema 80's Night. Vinga, que disfruteu del programa. A ballar força, guapos.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música a Ona Villas. I ara seguim amb el tema Stay With Me Tonight.

Vinga, vinga, que no pari la gran música de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Only Light Is Now Enough.

Big Ring, que no pari la marxa a la pista de ball d'Onaville, i fotem-li més canyeta amb el tema My Secret Lover.

Vinga, vinga, un altre gran tema que ha sonat a la pista de ball de Ona Vella, i ara seguim amb un altre gran tema, Heart on Fire. Vinga, a ballar!

Vinga, vinga, que no pari la canya a la pista de ball d'Ona Villas. I ara seguim amb el tema Life Might Hide.

I un dia més arribem al final de la pista de ball de Olevillas i ho fem amb el tema Baby, It's All Little Secret. Bueno, xatos, espero que us hagi agradat aquests temes de la nova era de l'Italo Disco i seguim una setmana més amb el ritme de la pista de ball de Olevillas i ens retrobem el pròxim dissabte. Vinga, guapos, que tingueu una setmana meravellosa.

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Eslivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
3: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind & Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust en recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billion Disguise.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love, doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyis.
3: Seguim aquí al sac cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot i li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li esqueia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

intensitat musical, eh? La de les Bangles, aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing.

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la de Linda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

rock and roll d'aquell dels 70, la Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades, anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop,
1: una cullerada de rock,
0: un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, no deixis que t'enganyin.
2: Ho saps molt bé, que aquí al sac de sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gim i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell DECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Vantine Scott com a Teseu, Hilary Summers, Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment, acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me, if they could.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix, després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja a l'alba i ara situeix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom, la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània. He cannot bend the play, it long, it goes not forward, but it. It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus, but he has sent me the best way of any hand in the bed. And the best person, too. Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titania acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Else the puck, a liar could. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mend.
1: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
2: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudant alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Ona Bitlles.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Vam pagar el sopar, que dec.

temps, però has d'aprendre que ets menys i vaig amb les ungles mossegades, dos nervis que m'entren si m'atrapes i amb les sanglaces sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó, em porto el gens, perdó, no em costa gens, perdó, ho faig pels meus, perdó, em plaça els gens, perdó, tant

0: d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleres.

0: fabricar.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.